para las celurs actuales visera quist toc per pel Jalina Mathieu, col buc camoc speresch ferm, cel surviva quista ciaccia.

Muzica Ramon Chacotier Erter, Pascal Gamboni cun quai vala ben bie. Eirs è la feminista e giornalista americana Gloria Steinem morta al vedicne de 92 ans. Ina de las vuschles ple fermas del moviment de donas als Stadis Uni, ella sedi morta in siu de chiesa a New York, a moda pajaivla, circumdada de streches amicias ed amics, cella vevi ele giusco sia familia. Steinem s'engagava per la igualitat de dones als Stadis Uni, de entre altre è pel dret per abort, ella leva el dret de participazion politica per dones ed insomma els medems drets de entre home dona. Renomada era Gloria Steinem.

0: Tina Turner, the best, quei estau pel jubilar Tony Casalt de Lumbrain, tenes usats avant 60 ans. Vostet leis RTR les gratulaziuns al venderdis als 4 de setiamber. E oz vainus a Schengedjau la inescadiola de derte telefonau per ella o Anita parli de scuol e lo gratulau de siu beadi se indijaval.
1: Quella nom Luc Simeon complisce in de jans e din din charmat el fa cosa te di qual hose loop la concorrenza.
0: Luca Simeon, che habitesh ad Unterbech al Valais, el feci la loce al Hoselup cula concurrenza scola tata o tradiu, el asce se la grada la scadiola de derter a cajunde siu indijavel anniversari.
2: Per vos, con vos.
0: Chavus leis e gratula las lingias de telefon en aviartas 0800 20 21 30 0800 20 21 30 per gratula live tir erter de jubilars jubilaras.

A ton stadiuns partis ort canzuns lumnezianas del cor viril Lumnezia. Gievijau de Wendelin Cajochen de Giuvalta, el o gratulau del Toni Casalta de Lumbrain, sen siu 60 anniversari.